0: en Hipermueble. Sin sorpresas. Hipermueble. En calle Aragón 157 Palma y Ronda Felanich en Manacor. No te lo pierdas.
1: Festes de Sant Agustí 2026 a Felanitx fins al 30 d'agost. Aquest agost, com cada estiu, els

0: missa de dia.
1: I Menorca, aquest cap de setmana, tot i les previsions de mal temps, de que si plovia, de que si no plovia, has pogut celebrar les festes de Ferreries, les festes de Sant Bartomeu. I podem xerrar amb el batlle de Ferreries, Pedro Pons, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com han anat aquestes festes?
2: Estan anant bé, estan anant, en veritat, bastant bé. Ahir van tenir el primer dia de cavalls i avui és dia de Sant Bartomeu, segona tanda, ara d'aquí una estona. I la veritat és que ahir va anar bastant bé. Sí, fa calor, però bueno, fa la calor que fa és mes d'agost. És una calor que el dia s'ha davallat un poquet, és un poc més suportable, i la veritat és que no hi van poder fer totes les voltes previstes, va anar tot bé, no hi va haver cap incident, amb tres cavalls de fet tampoc, i en principi ahir tot bé. I avui, a primera hora, al final el que sí que han decidit és eliminar una volta de ses tres, i farem dues voltes i canyes. Però ha estat més per un altre tema, ha estat més per el tema de que, com que pot ser que plogui més tard, cap allà a les dues o les tres, i volem intentar veure si almenys ja podem tenir ses canyes donades en cas de que s'hagués de posar a ploure. I si fèiem tres voltes i canyes, pràcticament seria impossible. I bueno, un poc per el tema aquest de la possible pluja, i que sí que es veu que avui és com a més, hem estat tapats, és metge fogó, hi ha com a metge fogó, i també sembla la sensació, com a de més calor, pues, aprofitant les dues coses, pues, que al matí hem decidit amb la junta de caixers pues, eliminar una volta i farem dues voltes i canyes.
1: Han passat de tenir unes festes d'altres municipis de que mos ho canvien per calor, en aquest, en canvi, mos ho canvieu per pluja.
2: Per possibles, però sí, perquè després es donar canyes, si plogués, se mos complica molt tot, i ha estat un poc una conjunció de coses. La possible pluja, sí que el fet de que la temperatura no és que sigui excessivament alta com aquestes setmanes passades, però sí que la sensació de xafogó és molt alta, i un poc quan ho han sumat tot han preferit pues, ser més prudents i eliminar una volta. Sí que és bo que fins avui de matí en principi ho manteníem tot, però després han decidit eliminar aquesta volta. Una vegada, com t'ha de, pues, Esparta està com a més confirmat de que pot ser que plogui, i quan t'han vist que sí, que el dia s'acaba bastant calent encara.
1: Uh-huh. Ahir van participar 94 cavalls. Quina és la previsió d'avui? Quants de caixers participaran
2: avui
1: a la corcada?
2: Avui són 91, si no vaig errat. 91. Uh-huh.
1: Tres manco, però bueno, ja és un bon nombre.
2: Però són molts encara. Sí. Ferreries sempre hi ha molta, molta cavallada.
1: I avui, si jo no vaig equivocat, tindreu una visita especial, no? La visita de la presidenta del govern.
2: Sí, enguany han tingut visita oficial aquí a les festes, i avui vindrà a la missa, sí, un poc més tard. Cap allà la missa normalment la solen fer a les 4 i mig o les 5, i vindrà la missa de Sant Bartomeu, sí.
1: No la podrem colcar cap cavall, no?
2: No, encara no.
1: Bueno, qui sap l'any que ve potser, no? Qui sap?
2: A veure, sempre és molt Sant Joanera, també.
1: Sí?
2: Ella no podrà, però una altra cosa podria.
1: No m'ho interessa, que sigui Sant Joanera, m'ho interessa que sigui Sant Bartomeu.
2: Bé, està. Que vengui per Manol, que m'ho interessa.
1: Escolta, i després d'aquests dies d'aquesta dana, d'aquest mal temps, que tot i que va passar un poc de llarg, no? De Ferreries no va afectar molt, heu tingut algun tipus d'incidència lleu?
2: No, la veritat és que no. Que el que va passar aquest dia passat sí que, sí que es va acabar afectant més a la banda de, bueno, de Can Emporter, diguéssim, cap a Mó. Aquí en el tros de Ciutadella, Ferreries, Mercadal, la veritat és que ens va respectar bastant. I